0: I jo em quedaria amb l'abismo de l'olvido, encara que la Maite també el volia parlar, i com que jo som jo, i com que aquí
1: som
0: jo de còmic, som
1: jo. Com que és el jefe.
0: Claro.
2: Rebel·lió.
0: Em va dir el capità, el primer dia va dir que eres capità, i dic, capità de què? De la sardina. Capità de la sardina. L'abismo de l'olvido, que es desdibuixant d'en Paco Roca, però que també comptes amb el periodista en Rodrigo Terrassa. I bé, que rescata la història real de la lluita per desenterrar les restes de les víctimes del franquisme. I sobre és un profund al·legat sobre la dignitat humana, es dol inconclús i la importància de la memòria històrica davant de l'oblit col·lectiu. A setembre del 40, 1940, després d'acabar la Guerra Civil Espanyola, ojo, després d'acabar la Guerra Civil Espanyola, en José Celdas és afusellat per règim, bé, junt amb altres homes, i arriat a una fosa comú en el cementeri de Paterna, a València, que el cementeri de Paterna a València el coneixien com el Paredón d'Espanya. Vull dir que hi ha puntamaneres. 70 anys després, la seva filla, Pepica Celda, bé, bueno, ja deia, bé, emprèn una batalla burocràtica, legal i emocional, pràcticament en solitari. I el seu únic propòsit és, bueno, abans de morir ella, pues desenterrar les restes de son pare, trobar-les i poder-los donar un enterrament digne per tancar una ferida familiar oberta durant generacions. Hi ha un personatge molt interessant, que és l'enterrador republicà de cementeri, que arriscant-se
1: seu... no? Además,
0: sí,
1: no, personatge.
0: Que arriscant la seva pròpia vida, ell intenta dignificar la pel·li dels afusellats, deixant pistes ocultes dins unes botelletes petites de vidre, que va deixant uns petits objectes o unes petites notes en els seus noms per que en un futur poguessin ser identificats, no? És en Paco Roca el millor autor de còmic espanyol? Jo penso que no, però sí que és definitivament és que està més en forma en el que respecta a un autor complet, o sigui, a càrrec de dibuix i de guió, encara que en aquest cas col·labora amb en Rodrigo Terrassa. Sí que és veritat, exactament el mateix, en Carlos Jiménez això ho va fer en els anys 70.
3: Tengo que decir, sí, sí, que te corte, que El abismo del olvido, bueno, es una obra magna, ¿eh? O sea, es una obra que debería estudiarse en todos los colegios, pero sobre todo lo que tiene El abismo del olvido es cómo muestra que a pesar de que el mal te rodee, siempre hay buena gente, siempre hay buenas personas.
1: Por suerte hay esa luz.
3: Es increíble, porque, o sea, todo lo que rodea al pobre enterrador es mal. O sea, se ve, ¿no? Tiene ahí a, bueno, su mujer y a su hija, pero encima, claro, pues se le han muerto dos hijas, todo es fatal, y él sigue haciendo las cosas que cree que son, que están bien, solo por el mero hecho de hacerlas bien, ¿no? Y es alucinante cómo Paco y Rodrigo muestran que a pesar de que el mal te pueda rodear, como puede pasar ahora mismo, que parece que el mal nos puede rodear, pues siempre hay gente que está dispuesto a hacer el bien.
0: Esperen que siguen més. Jo, només per acabar,
1: vamos a dejar a Maite, que también trae su recomendación.
0: L'últim que tenia per dir, una curiositat. Hem publicat a la mateixa col·lecció que en Paco Roca. A Portugal. Van publicar en Paco Roca una col·lecció de 13 còmics que van sortir el 2018 de novel·la gràfica, i en Paco Roca era el tesoro del cisne negro. O tesoro del cisne negro, o no sé què, en portuguès, Robert. I salvant les diferències abisals, perquè efectivament jo som molt més guapo, pues sí, ja puc dir que amb orgull que m'han publicat a una col·lecció juntament amb en Pablo Roca fora d'Espanya.
1: Oye, ojo, punto para ir
0: terreno. Ahí, marcando ahí terreno.
1: Lo dicho, Maite, te toca, venga, que te he dejado para el final.
2: Con que en Lluís m'ha furtat poder parlar de l'abismo del olvido, que jo penso que...
0: En Lluís m'ha què?
2: M'ho has furtat.
0: Ah, furtat. Vale, perdona.
2: El abismo de l'olvido és una obra mestra, que he dit, encara que no me n'hagi deixat parlar en altres. Jo he optat per una obra amb una història molt més senzilla, que és La casa. Perquè en Paco Roca té com a dos vessants. Té aquesta vessant de memòria històrica, de los surcos del azar, de l'abismo de l'olvido, d'història, i després té petites històries familiars que són tan petites i són tan familiars que serveixen perquè tots ens hi sentiguem identificats. En La casa, que ja té un parell d'anys, em fa l'efecte que és de 2015, el que conta és la història de tres germans que